0: Si escufle d'escuta de radio que Valparès, escuta Radio Albigès.
1: Minimal.

De papier? Ui, de faona. I eu abonatge. Dem pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier?